0: Bueno, después de este aperitivo, vámonos a hablar de fallas. Juan Martín, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar hoy en nosaltres.
1: No, molt bon dia, Carmen, a tu i a tots els nostres oients, i gràcies a vosaltres, primer, per donar-nos espai, i segon, als que estan a l'altre costat de les, dels micròfons, perquè al final, doncs...
0: Van seguimos.
1: Home, és important, és important. Avui, pues, bueno, Anit va tenir una notícia un poquet, bueno, pues
0: un poquet que, no, luctuosa,
1: sí,
0: ja ho saben.
1: Que te dona, pues, un poquet que pensar i aquestes coses. Bueno, i és que molts el coneixereu, altres no, però vos fiquem al dia ràpidament. Jesús Martínez Martínez, també conegut com Rei, faller de la plaça del Prado, ha estat president de la comissió, membre de la Federació de Fallers, en possessió del gesmil de diamant.
0: Pues quan el gesmil de diamant no es donava
1: per punts,
0: sinó per mèrits.
1: Per mèrits,
0: que és diferent.
1: És diferent i que ojalà tornarem
0: ara. Ara diran, bueno. I per què és diferent? Molt fàcil. Perquè quan es donava per mèrits, hi havia una comissió que tenia que posar-se d'acord en que hi havia una persona que havia treballat de forma extraordinària per el bé de totes les falles de Gandia. Avui en dia
1: són 300 punts des del gesmil d'or.
0: Vull dir que tot fa i tot va bé. A mi no m'agrada això de per punts, però bueno,
1: nosaltres som un poco vieja escuela, Carmen.
0: Sí, tot fa i tot va bé, i qualsevol gesmil de diamant és que ha treballat durant molts anys per les falles de Gandia. Però en aquella ocasió no sols era haver treballat, sinó a més posar d'acord a un fum de gent de que el teu treball havia estat extraordinari.
1: Efectivament, i Jesús és d'eixe grup de persones que ha treballat de forma incansable per les falles de Gandia, per la seva falla a Plaça del Prado. I bueno, pues, després d'una llarga enfermetat, ahir ens dia fins sempre. I bueno, jo he pogut estar esta matí amb els familiars, m'han dit que faig extensiu a tot el món i a tot el col·lectiu faller, i evidentment a tota la nostra comissió, pues, la seva gratitud per les mostres d'estima i suport que estan tenint, i perquè està molt orgullosa. Amparo m'ha dit així, que estic molt orgullosa de tot el que estic llegint en xarxes socials i per tot el que està dient-se de Jesús. I jo crec que això és el millor missatge. I a més, una de les coses, i fent honor també a l'humor que ell tenia i a l'humor que també li ha traslladat a les seves filles, a Maria i a Emma. Bueno, pues, estan repartint unes postals, val, que la portal de la postal fica fuck cancer, i és Jesús fent una peineta, sí. I després ficava, si esta postal ha arribat a les teues mans és perquè en algun moment has format part de la vida de Jesús i de la seva història. Gràcies per estimar-lo. Un detall xulo, i en la línia de com era Jesús.
0: Sí,
1: que estava contant-nos les bueno, filles mil anècdotes, i bueno, jo, la veritat és que record entranyable i amb estima a Jesús Martínez. I no res, i ara ja canviem de terç, anem al dia a dia de les falles de Gandia. Bueno, pues les falleres majors de Gandia, en este cas, van estar al costat Valentina i Lídia al 8è torneig benèfic Benirredrà Promeses, una jornada que on l'esport i la solidaritat s'uneixen per una gran causa: contribuir a la investigació del càncer infantil. Una vegada més, les falles demostren la seva implicació i el seu compromís amb aquestes causes socials. A més, membres, en este cas el president i el secretari de la Federació de Falles, van estar al concert amb motiu del Corpus Christi, organitzat per la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, que es va celebrar a la insigne col·legiata. A més, també les falleres majors, Valentina i Lídia, van acompanyar a la falla Plaça del Mercat en la seva Summer Party, compartint una vesprada nit de festa i germanor amb aquesta comissió. També aquest cap de setmana s'ha fet el nomenament de les reines de la falla Plaça Prado, també van poder gaudir d'una festa bueno, pues el Sant Joan, que en aquest cas la Comissió del Prado l'ha volgut adelantar el dia 6 de juny i ja saben qui són les màximes representants d'aquesta comissió. A més, esta setmana, gran, el plat fort de la setmana, i jo crec que estem tots ja expectants, que arribi el divendres i el dissabte per estar pendents de les demanades de les falleres majors de Lídia i de Valentina, que seran el divendres Valentina i el dissabte Lídia, on acceptaran presumiblement eixa pregunta oficial que nostre alcalde es farà de si volen ser falleres majors de Gandia i al Palau Ducal, ja marc incomparable, encara que calorós, serà eixa demana, no? Així estarem molt pendents del que puga ocórrer. Estem veient també moltes xarxes socials de diferents comissions que estan presentant els seus màxims representants, fent demanades, fent diferents activitats. Les cavalcades segueixen en el seu preparatiu, a poc menys d'un mes per a la celebració. S'ha presentat també el logo del 50 aniversari de la falla de l'Exèrcit Espanyol Jardinet. I no res, que el ritme no pare i que això continua en marxa sempre, no? I en ells estem, després tenim el 20 i el 27 de juny on se celebraran els Sant Joans de forma oficial, on el gros de les comissions faran la seva festa.
0: Crec que el 20 de juny és per a aquelles comissions que no planten
1: foguera
0: i el
1: 27 per a les que facin foguera. Així que l'activitat no cessa, continua endavant i no res, i expectants a veure què ens porta també aquest 4 de juliol la mitja cavalcada. Me consta que estan fent diferents reunions de treball a la federació amb els diferents presidents o representants de les diferents comissions. La setmana passada va hi haure una, aquesta setmana hi ha dos. Hi ha moltes coses que estan manejant-se. Evidentment, nosaltres amb cautela i amb rigor informatiu esperarem fins que estiguin aprovades de forma oficial i no res, i en ello estem.
0: Ja anirem contant-ho. Juan Martí, gràcies. La setmana que ve tornarem més i millor.
1: Per supost.
0: I ustedes no se marchen, unos buenos consejos, que enseguida regreso.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: ¿Sabes lo que es mandala? Mandala es primera línea de playa. Mandala son pizzas hechas al horno de leña espectaculares. Mandala es disfrutar de la playa a cualquier hora del día. Mandala es tomarte un cóctel mirando al mar. Mandala es pura vida. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo. Mandala, Grupo Les Dos Yunes.
2: Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
3: Mi Ferauto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoi. L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu-les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta, és cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva.
4: Ara que s'acosta